Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Yeah. For the dogs that, you know.

0: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.
1: Quan s'enfonsa

que tot segueixi igual. Que quan recordis el meu nom una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: L'aigua no cansa, el nou disc de Maria Dalmà Bonet, el primer pensat i gestat a Mallorca és ja una realitat. Avui està disponible a les plataformes digitals i demà es posaran a la venda els vinils. La cantautora l'ha presentat avui a Barcelona. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pocs dies abans de la seva estrena en directe al Palau de la Música Catalana.
1: Sí, serà dissabte, dia 23, quan Bonet estreni aquest treball i recordi també la gesta de l'Olímpia de París en un escenari, un jardí d'escultures i ceràmiques, l'ha titllat, que assegura és molt especial per a ella. La cantautora celebra 60 anys de trajectòria artística i per fer-ho ha volgut tornar a les arrels. Així, el disc, com dèiem, s'ha enregistrat a Mallorca amb músics d'aquí i retén homenatge al pare Ginart i a la seva incansable tasca recopilatòria de la cultura popular, de la música que neix del poble i que assegurava el poeta i folclorista era com l'aigua que no cansava. Una frase que representa la feina de Bonet, que se l'ha feta seva.
2: Em va agradar molt la frase i per això la vaig posar en el disc i li vaig dedicar, perquè fa molts anys que tinc aquest cançoner com un llibre que hi torno i hi torno sempre, no? Jo no crec que escrivís cap cançó si no hagués llegit el cançoner del pare Ginart moltes vegades, i les que seguiré llegint, perquè no és un cançoner que jo pugui prescindir, al contrari, sempre hi trobo coses noves.
1: Ginart com a guia, Mallorca com a escenari i també composicions de Toni Cuenca i d'Antoni Pereira Fons, que posa en música un poema de Blai Bonet, una peça de Mauro Pagani sobre un fragment d'un poeta grec espartà del segle VII abans de Crist i la delicada Lluna de Pau, amb música del pianista cubà José María Vitier, una mescladissa amb un objectiu molt clar.
2: El voler fer un disc així, doncs té una intenció bàsica, que és seguir cantant, seguir fent cançons, seguir fent discos. Això és el que m'interessa.
1: La direcció artística del projecte ha anat a càrrec de la mateixa Maria Dalmà, que també signa la producció del disc juntament amb el músic i productor Toni Pastor, tots dos responsables també dels arranjaments. A banda de Pastor, els músics de l'Aigua no cansa són Marc Grasses, Marco Locchiari, Benjamí Salom, José Llorac, Llorenç Barceló i Tomàs Salom.
0: La Fundació Pilar Joan Miró té, a banda de la seva vessant expositiva, la missió de difondre i estudiar el llegat del mestre. Aquest és l'objectiu del tercer simposi internacional que durant dos dies, demà i dissabte, reunirà destacats especialistes al voltant de la vida i obra de Joan Miró i la seva relació amb l'arquitecte Josep Lluís Sert. Una temàtica que no ha estat gens casual.
1: No, de fet, enguany es commemora el 70è aniversari de la finalització del taller Sert, un espai fonamental per entendre l'etapa mallorquina de l'artista, i aquesta ha estat una immillorable excusa per reunir noms com els de Josep Massó, Jaume Freixa, Guillem Aloi Bibiloni o Patrícia Juncosa, que és tècnic de restauració i conservació del centre i que parlarà sobre les converses perdudes entre Miró i Sert, una xerrada que serà un poc més que això. Antònia Maria Parelló és directora de la Fundació.
3: Aquesta comunió entre artista i arquitecte és molt, molt important. Per sort, en els nostres arxius hi ha cartes en les que es conserven aquestes converses i són les que presentarem també a dintre de la biblioteca, en una petita exposició que es podrà consultar durant aquests dies, on hi ha les cartes originals que es varen creuar.
1: El simposi és d'entrada gratuïta, però s'han esgotat els tiquets i s'ha hagut de posar en marxa una llista d'espera.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdios Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: Lutz.
1: Que una vida la empieza una frase de amor.
2: Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent del castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.